final.

Oh!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més

0: de 2,5 milions d'euros i també s'indemnitzarien aquest procés a la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2,5 milions d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona del voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels homes afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing Sing Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Cubermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Cubermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat. torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata B2 no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 al 2023 i és regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
1: Sí, que m'agradaria dir que, com que dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i de veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles, no? És veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un ampli actiu, pues, això de tornar a guanyar-nos la confiança de la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat, no? Cubelles té moltes oportunitats, però també reptes importants pues, que hem d'afrontar, no? De cara als propers anys. I per això doncs, podem construir un projecte obert, proper i ahir, però també ambicions. Ambicions de veïns i veïnes i bueno, sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
0: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
1: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i això és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
0: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata B2 havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata B2 tots aquests anys.
1: Des de l'assemblea, l'agrupació, hem agraït per endavantar tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles i bueno, ja va decidir pues, deixar de cancel·lar aquest projecte.
0: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat el recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
2: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
3: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
0: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
4: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
0: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
5: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
0: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
6: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, amb, juntant-lo amb el certamen que fan de certament literari Castell de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, ja ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent, Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar l'associació i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivell, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i els adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre, amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables, que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà a 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 8:15 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's, amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. Al novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i, per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa Abric. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen a aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits, que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència, i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
9: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: L'entrevista.
1: Cubelles acollirà aquest 27 de setembre que ve una iniciativa nova que es tracta d'un taller per conèixer els secrets dels nius de tortuga marina. Un taller familiar que es farà a la platja de Cubelles, gratuït, obert a tothom, i que comptarà, a més, amb la col·laboració del CRAM, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Per tenir-ne més detalls i saber doncs, ben bé en què consistirà aquesta activitat i també tenir més informació sobre la situació de les tortugues marines aquí a les platges catalanes, parlem ara amb Marta Mendoza, que és tècnica de comunicació del CRAM. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, com arriba aquesta iniciativa fins a les platges de Cubelles? Les esteu muntant aquesta mena d'activitats en altres platges i doncs ara arribeu també fins aquí. Bé, explica'ns una mica com arriba fins a Cubelles aquesta mena d'activitats.
2: Doncs amb aquesta voluntat de conscienciació, de divulgació, d'aquesta tasca incansable de conservació i recuperació també d'espècies amenaçades als nostres mars, al nostre litoral, nosaltres rebem l'encàrrec per part de la Generalitat de Catalunya i és per aquest motiu que ens hem posat en contacte amb diversos ajuntaments, municipis, doncs, que tenen platja per oferir de forma totalment gratuïta la possibilitat de realitzar aquest tipus d'activitats. I en aquest cas, doncs, l'activitat de hem trobat un niu de tortuga marina, perquè sí, hi ha molta gent que encara no ho sap, les tortugues marines estan començant a nidificar les nostres platges.
1: La següent pregunta era per què les tortugues marines, no? No sé si doncs, heu detectat aquests últims anys que van augment o que és més especialment vulnerable i cal doncs, fer més èmfasi en la seva conservació, és a dir, per què l'activitat se centra en les tortugues marines?
2: Perquè és una espècie que habitualment doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres a famílies que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant. I d'uns anys ençà, de fet venim de l'any passat, de l'estiu passat, el del 2025, va ser any de rècord en nidificació aquí a Catalunya amb un total de 11 nius. Per tant, és una espècie que sembla que ha arribat per quedar-s'hi i és molt important doncs, que la gent sàpiga qui habita els nostres mars i els canvis de comportament doncs, que s'estan produint i que aquesta espècie concretament doncs, està començant a posar nius a les nostres platges.
1: En quina època posen els nius? És a dir, el taller es fa coincidint amb època de nidificació o no? O s'ha triat aquesta època, diguéssim, per altres
2: sí.
1: Motius?
2: És època de nidificació, de fet a partir del juny ja poden començar a trobar-se els primers nius i ara diríem que estem en època encara, ja seria una mica tardana, però estem encara en època d'eclosió. Per tant, es podria donar que si, per exemple, hi ha hagut un niu que no ha estat detectat, algú podria trobar-se alguna cria de tortuga a la platja perquè estem precisament dintre d'aquest període en què encara poden haver-hi eclosions. Per tant, a partir del juny pot començar aquesta temporada i és important, sobretot, doncs, que la gent pugui aprendre a actuar davant de la troballa doncs, d'un rastre, d'un niu, d'una tortuga marina, i això ho fem mitjançant la simulació de la gestió d'una niuada.
1: Mm-hmm. Ara parlarem també d'aquest aspecte, no més pràctic, però tornant una mica a la resposta que ens donaves abans, clar, ens sembla una mica mentida no?, que busquin frescor a les nostres platges no?, després de l'estiu que hem passat, no? Entenc que encara deu ser una temperatura més elevada, no?, la de les platges on anaven abans.
2: Ah, exacte. I llavors, aquesta zona, doncs, des de fa 5 anys a Itàlia hi ha hagut un boom important, ara això s'ha traslladat a França i està començant a baixar cap a Espanya. I una cosa també doncs, és a nivell doncs, de la temperatura ambiental que hi ha, però hem de pensar que aquests nius es posen a uns 40 centímetres sota terra, llavors estem parlant d'unes temperatures que poden oscil·lar doncs, des dels 27 i anar cap als 30. Estem parlant de la temperatura que tenen els ous enterrats a sorra de platja.
1: Mm-hmm. Però vaja, si es mantenen estius com el d'aquest any o pitjors, potser hauran d'anar més lluny, tard o d'hora, o què?
2: Seria possible, s'ha de veure el comportament que acabi adoptant aquesta espècie, però la primera doncs, resposta que et donaria és que doncs, a Grècia, a Turquia i als llocs doncs, per excel·lència on han nidificat durant les últimes dècades ja és massa alta aquesta temperatura i per això s'estan movent cap aquí cercant doncs, aquest punt d'equilibri.
1: Mm-hmm. I bé, quan arriben aquí aquestes platges, quins són els riscos en què es poden trobar i que evitin doncs, la seva reproducció i què podem fer no? Les persones que ens hi puguem trobar o què expliqueu en aquesta activitat que hem de fer les persones que ens hi puguem trobar o evitar doncs, causar riscos també no? I entorpir-ho?
2: Sí, no, els principals riscos són la interacció humana per sobre de tot i evidentment que poden haver-hi possibles depredadors. Per això és molt important que la gent prengui consciència, aprenguin a distingir un rastre de tortuga marina o, per exemple, les tortugues solen sortir per la nit a fer niu. Doncs que la gent tingui molt clar que s'ha de separar uns 30 metres, que no la pot enfocar amb un flash, que no l'han d'espantar, que en cas de detectar-ho és importantíssim trucar al 112 per donar parte de que això està succeint i perquè es pugui doncs, activar tot el protocol, perquè és molt important poder ja no només doncs, interceptar aquesta femella, sinó trobar el niu precisament per poder-lo protegir, per poder-lo doncs, tancar, que hi hagi un voluntariat que estigui pendent d'aquesta zona, que hi hagi un control de temperatura i també doncs, que es pugui protegir pel que comentava abans, per possibles depredadors i que aquesta niuada doncs, pugui arribar doncs, a completar-se amb èxit.
1: Mm. L'activitat qui vulgui anar, què ha de tenir en compte, de tenir doncs, cap element en compte, si volen participar, si doncs, demaneu o doneu cap consell previ, diguéssim, abans d'anar aquest pròxim diumenge a 6:45 aquí al Passeig Marítim, no sé si doneu cap consell o recomanació prèvia.
2: Són ganes d'aprendre, de voler sumar-se una miqueta a aquest moviment de conservació, d'estar preparats i a nivell educatiu plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i importantíssim també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i no menys important doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
1: Mm. S'entén també pel que ens has explicat que bé, potser la gent pot pensar bé, en una platja en què hi ha tanta gent com a Cubelles no faran una aposta, no? Però no sé si és així. Si...
2: Pot ser qualsevol platja, perquè les femelles surten per la nit no hi ha activitat a les platges normalment, per tant, doncs, es pot donar que una femella surti a qualsevol platja, per tant, doncs, hem d'estar preparats per qualsevol escenari i per poder doncs, protegir aquest niu o assegurar que si aquella femella decideix sortir en aquella platja perquè ho ha cregut convenient, doncs, que no sigui molestada i que pugui doncs, assolir la seva fita sense cap tipus de problema.
1: Mm. Bé, aquest estiu o els últims anys no s'ha detectat, no? Cap niu aquí a Cubelles de tortuga marina. Malauradament sí que doncs, aquest any es va trobar un exemplar doncs, que havia arribat fins a la platja ja sense vida. Ara mateix la situació de l'espècie, més enllà doncs, d'on posen els nius i els ous, quina és també? No sé si és una espècie que podríem considerar amenaçada o en perill d'extinció.
2: Sí, és una espècie amenaçada que per sort tasca de conservació i recuperació que s'està duent a terme implicant a tot el sector pesquer, amb totes les capacitacions que s'hi estan fent, també a nivell de consciència ciutadana i tota la tasca que es fa doncs, a nivell d'institucions, des de la Generalitat, des dels propis centres de recuperació, sí que és veritat que, valgui la redundància, s'ha recuperat substancialment el nombre d'exemplars de careta a careta, que és la tortuga més habitual aquí al nostre mar. Per tant, doncs, estem en el bon camí i doncs, totes les polítiques i totes les accions que s'estan duent a terme, una d'elles, doncs, aquesta que farem a Cubelles amb totes les famílies que hi vulguin anar, doncs, ens estan donant la raó i s'està veient doncs, que el nombre d'exemplars d'aquesta espècie que està amenaçada s'està doncs, recuperant.
1: Doncs Marta Mendoza, tècnica de comunicació del CRAM, de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, gràcies per atendre'ns i bé, només queda dir que qui vulgui, no? Aquest diumenge a 11:15, no cal inscripció prèvia, oi? Es poden dirigir al passeig marítim i és una activitat especialment recomanada per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys amb les seves famílies, això sí, acompanyats, oi?
2: Exacte, sí.
1: Molt bé. Doncs Marta Mendoza, del CRAM, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
1: Bon dia.
2: Que vagi bé. Adéu.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
1: Fuster.
4: Bon dia,
1: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem amb la música d'avui, amb la cobla La Principal de la Bisbal i un dels nostres grans compositors, Manuel Saderra i Puigferrer, amb una sardana de 1944, Magdalena.

Per la part central del nostre programa hem fet una primera selecció d'un enregistrament de la cobla La Principal de la Bisbal, un doble CD publicat el 2022 amb el recull de sardanes estrenades durant 15 anys a l'Aplec Comarcal d'Osona, en les edicions del 2007 al 2022. A continuació tenim una sardana del compositor Miquel Tudela, estrenada l'any 2009 a Sant Julià de Vilatorta. Osona, salta i balla.

la principal de la Bisbal, ha interpretat Osona, Salta i Balla, una balladora sardana de Miquel Tudela, i tot seguit una obra de la compositora manresana Dolors Viladrich, estrenada també el 2009 al Parc de les Fonts de Sant Julià de Vilatorta. Sardanistes d'Osona.

acabem d'escoltar Sardanistes d'Osona, de Dolors Viladric, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Seguim amb aquesta cobla, ara amb el compositor Xavier Baurier i una peça estrenada el 2014 a Sant Martí de Centelles, l'Alzina de l'Oller.

0: Comencem el 2024 amb canvis a la Confederació Sardanista de Catalunya, que passa a ser Som Sardana. El 29 de desembre neix somsardana.cat, el nou web, i també noves adreces electròniques i nova xarxa socials, amb el clar propòsit de donar una visió nova, fresca, engrescadora i atractiva de l'univers sardanista. A la nota de premsa on s'informa d'aquest canvi, llegim el següent. El món associatiu de la sardana és molt ric, viu i variat. Prop de 400 entitats organitzen 3.000 activitats anuals, com ara ballades, aplecs o concursos, i mouen al voltant de 35.000 persones. Però tot i aquestes xifres, és poc conegut més enllà dels seus cercles.
1: A més de ser un canvi de nom i de grafisme, aquesta nova marca és l'inici d'una etapa on volem continuar amplificant la visibilitat i la difusió del món sardanista des d'una òptica més actual i arribar així a tota la societat, en especial als no sardanistes. Cal donar a conèixer la diversitat i capacitat innovadora de la sardana, així com el seu atractiu social, cultural i esportiu per a gent de totes les edats. El nou portaveu dels sardanistes, Joan Pons, afirma que amb aquest canvi mirem cap al futur, fem país, renovem la tradició i la mantenim viva. Hem acceptat el repte de demostrar que la sardana no és només de la gent gran. Tots hi tenim lloc. Us convidem, doncs, a entrar a la rotllana. Ja no som la Confederació, ara som Sardana.

Continuem amb el compositor, músic i pedagog Jordi Vilaró i una sardana estrenada el 2017 a Seva, en Ton i la Teresa per molts anys.

Acabem d'escoltar Anton i la Teresa, per molts anys, de Jordi Vilaró, una dedicatòria d'aniversari a una parella sardanista, interpretada per la cobla principal de la Bisbal, i amb la mateixa cobla, una sardana del compositor tarragoní Alfred Abad i Gascon, i una obra de 2019, dedicada a l'Àngel Capdeferro, Bocins d'Història.

ha estat Bocins d'història, una dedicatòria d'Alfred Abad a Àngel Capdeferro per la seva contribució al patrimoni sardanista. Es va estrenar al 13è plec comarcal de Gurb. A continuació, escoltarem una obra del 2021, estrenada a Sant Julià de Vilatorta, Joventut Vilatortina, dedicada a una de les colles sardanistes que va tenir la població.

Era la sardana de Xavier Forcada dedicada al sardanisme de Sant Julià de Vilatorta, Joventut Vilatortina, amb la principal de la Bisbal. I per acabar aquest repertori tenim a continuació una obra estrenada el 2021 del compositor Carles Santiago, amb la sardana al cor, dedicada al vicepresident de l'agrupació sardanista de Sant Julià de Vilatorta.

Enguany incorporem de nou al nostre programa l'espai del concurs La Sardana de l'Any. És la 34a edició que es desenvoluparà entre els mesos de gener i maig. Participen 40 sardanes seleccionades entre les estrenes de l'any 2023, de les quals sortiran les guardonades amb el Premi Popular, Premi de la Crítica i Premi Joventut. El 25 de maig se celebrarà el concert i la gran final a l'Auditori August del Palau de Congressos de Tarragona. Tindrem cada setmana les eliminatòries, escoltarem les sardanes seleccionades i, si ho desitgeu, podreu votar la vostra preferida.

0: A continuació, presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé a través del telèfon de Som Sardana al 93 319 76 37.
1: Som Sardana presenta La Sardana de l'Any. Primera eliminatòria. Sardana número 1. Roc, el meu primer net. De Joan Bosch. Cobla Montgrins.

Sardana número 3. Jocs, màgia, roses i sardanes. De Xavier Ventosa. Cobla Sant Jordi.

0: Hem escoltat la primera eliminatòria de la 34a edició de la Sardana de l'Any.
1: Bé, amics i oients, arribem al final del nostre programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui, principalment dedicades als 15 anys de l'Aplec Comarcal d'Osona. Agraïm, com sempre, la vostra atenció i us animem que ens acompanyeu de nou la setmana vinent escoltant la nostra estimada música de cobla.
2: I finalitzarem el nostre espai d'avui amb el compositor Josep Maria del Río, de qui es compleixen 110 anys del seu naixement. Escoltarem una airosa sardana del 1951, Gentil Lloretenca, que serà càrrec de la cobla Ciutat de Girona. Acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

comencem de nou amb el compositor Vicent Martín i Soler i la seva òpera Una cosa rara. Hem anat escoltant ja altres fragments d'aquesta òpera amb transcripció per a instruments de vent. La interpreta la formació Moonwinds, un conjunt de música de cambra dirigit per Joan Enric Lluna. I avui escoltarem el divertimento número 2 en si bemol major, l'andantino allegretto, andante con moto allegretto, andante i cotillon. Aquestes quatre parts d'una cosa rara.

Hem escoltat el divertimento número 2 en si bemol major, una part, un fragment de l'òpera per a instrumentació de música de cambra de Vicent Martín i Soler, Una cosa rara. A continuació tenim òpera amb la veu de Luciano Pavarotti, tres àries interpretades per aquest gran tenor. La primera, de Jules Massenet, de Manon Lescaut, a Dispar Vision. La següent, de La Bohème, de Giacomo Puccini, la peça anomenada In un coupé o Mimi tu più non torni. I després de Bellini, de l'òpera Il Puritani, Vieni fra queste braccia. Són a càrrec de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Lamberto Gardelli. Doncs ara ens acompanya la gran veu de Luciano Pavarotti.

Hem escoltat tres àries d'òpera amb la gran veu de Luciano Pavarotti. I a continuació, el protagonista serà el piano amb el grandíssim Frédéric Chopin. El concert per a piano i orquestra número 1, en E menor opus 11, que serà a càrrec de la London Symphony Orchestra, dirigida per Gianandrea Noseda. I el pianista solista és un reconegudíssim intèrpret coreà que es diu Seung Jin Cho. D'aquesta obra escoltarem una part, un fragment, que és l'Allegro Maestoso.

Hem escoltat un fragment del concert per a piano i orquestra número 1 en E menor opus 11 de Frédéric Chopin amb la London Symphony Orchestra i el pianista Seongjin Cho. I per la part final del programa tenim unes parts corals de l'òpera de Beethoven Fidelio, la seva única òpera, al final amb l'orquestra, cors i solistes de l'òpera de Frankfurt dirigits per Lovro von Matassik.

0: I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles.
2: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
3: Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hi ha viatges que no es mesuren en quilòmetres, sinó en tot allò que hem de superar per tornar a ser qui érem. Amb aquesta frase comencem el programa d'avui, on ens endinsarem en una història amb tempestes, monstres, temptacions i on el repte més difícil és trobar el camí de tornada a casa. Benvinguts a la segona i última part de l'especial dedicat a l'antiga Grècia d'Entre Històries, l'espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i, després de la Ilíada, avui obrirem les pàgines de l'Odissea, el gran poema del retorn atribuït a Homer. Però abans de continuar, convé aclarir que l'Odissea no narra només el viatge d'Ulisses. La història comença quan ja fa gairebé 10 anys que Troia ha caigut i l'heroi continua lluny d'Ítaca. Moltes de les aventures més famoses, com la del Cíclop o les Sirenes, les coneixerem després a través del relat del mateix protagonista. Vet aquí que una vegada hi havia un rei anomenat Ulisses que feia 20 anys que era lluny del seu regne, Ítaca. Mentre la ninfa Calipso el retenia a la seva illa, desenes de pretendents ocupaven el seu palau i pressionaven a la seva esposa Penélope perquè es tornés a casar amb un d'ells. Atenea anima Telèmac, fill d'Ulisses, a viatjar per buscar notícies del seu pare. Finalment, els déus permeten que Ulisses abandoni a Calipso, però una tempesta provocada per el déu del mar, Posidó, el fa naufragar. L'heroi arriba a la terra dels Feacis, on la princesa Nausica i el rei Alcinous l'acullen. Durant un banquet, revela la seva identitat i explica les aventures viscudes després de la guerra de Troia. Ulisses recorda la cova del Cíclop Polifem, a qui derrota gràcies al seu enginy i en revela el seu nom, però provoca la venjança de Posidó, que és el pare del Cíclop. Després, recorda quan els seus homes obren la bossa dels vents d'Eolo, o quan els histrogrons destrueixen gairebé tota la flota o quan la bruixa Circe transforma alguns dels seus mariners en porcs.

Després d'escoltar totes les seves aventures, els feacis decideixen portar Ulisses finalment fins a Ítaca. Un cop arriba allà, Atenea transforma Ulisses en un vell perquè pugui entrar al palau sense ser reconegut. Amb Telèmac prepara la venjança contra els pretendents i supera la prova de l'arc proposada per Penèlope. Després de recuperar el palau, ella reconeix gràcies al secret del llit matrimonial que aquell vell és en realitat el seu marit Ulisses. L'obra conclou amb Atenea posant fi al conflicte i restablint la pau en el regne d'Ítaca. Si la Ilíada ens mostrava l'heroisme de la força, l'Odissea presenta una altra mena d'heroi. Ulisses no és el més poderós, però sap observar, parlar i mentir, improvisar i adaptar-se. La seva principal arma és la intel·ligència, encara que el seu orgull i la seva curiositat també posen en perill els seus companys. El tema central de l'obra és el retorn a casa. Ítaca no és només un lloc al mapa, és un lloc que representa la família i tot allò que dona sentit al protagonista. Ulisses rep ofertes de comoditat, poder i fins i tot immortalitat, però continua escollint una vida humana al costat de Penèlope i Telèmac. Penèlope tampoc és una figura passiva. Durant anys protegeix el palau amb la mateixa astúcia que el seu marit. Promet triar un nou espòs quan acabi de teixir un sudari, però desfà de nit allò que ha teixit durant el dia. Telèmac, per la seva banda, inicia el seu propi viatge i aprèn a ocupar el lloc d'adult que l'absència del seu pare havia deixat buit. Arribats a aquest punt, toca posar-hi música, com fem habitualment, i avui la cançó amb què relacionem l'Odissea és Home, de Michael Bublé. La cançó parla d'algú que ha recorregut molts llocs i ha viscut experiències extraordinàries, però que, malgrat tot, sent que res no pot substituir la llar ni les persones que espera retrobar. Aquesta nostàlgia connecta directament amb Ulisses. Durant el viatge, coneix terres meravelloses, és admirat pels feacis i podria quedar-se per sempre amb Calipso. Tanmateix, cap promesa aconsegueix esborrar el record d'Ítaca. Per això, Home resumeix l'emoció més profunda de l'Odissea. Després de tanta distància, cansament i pèrdua, hi ha un moment en què l'únic lloc que importa és aquell on algú encara ens espera. Així que, sense més dilació, intro música.

L'Odissea ha deixat una empremta immensa en la literatura, el cinema o la televisió. El seu esquema, un personatge que intenta tornar a casa mentre supera proves i transforma la seva identitat, continua apareixent en històries d'avui dia. Una de les reinterpretacions literàries més ambicioses és Ulisses, de James Joyce, publicada l'any 1922. La novel·la trasllada l'estructura del poema homèric a un sol dia pels carrers de Dublín. Leopold Bloom no combat monstres mitològics, però viu un recorregut quotidià ple de paral·lelismes amb el viatge d'Ulisses. En l'àmbit cinematogràfic, l'adaptació més recent s'ha estrenat aquest juliol de 2026. És un llargometratge dirigit per Christopher Nolan i amb Matt Damon com Odisseu, és a dir, com Ulisses. En un registre infantil trobem l'Odissea de los Lunis, del 2006, en què Homer explica a aquests personatges les aventures d'Ulisses amb humor i cançons. També destaca la minissèrie The Odyssey del 1997, dirigida per Andrei Kachakalovski, que recrea bona part del viatge fins a Ítaca. Aquestes adaptacions i versions demostren que l'Odissea no és només una successió d'aventures. És una estructura universal, per parlar de l'exili, la memòria, el desig de tornar i la dificultat de reconèixer la llar i de ser reconegut després d'haver canviat. Avui hem obert les pàgines de l'Odissea, una obra plena de criatures fantàstiques i perills extraordinaris, però construïda al voltant d'un desig molt senzill i profundament humà: tornar a casa. Ulisses sobreviu perquè sap canviar d'aspecte o d'estratègia, però el seu viatge només acaba quan pot recuperar allò que el defineix. Penèlope, Telèmac i Ítaca no són el premi d'una aventura, són la raó per la qual ha resistit tots els obstacles. Amb aquest retorn posem punt final a l'especial de dues parts dedicat a l'antiga Grècia. Primer vam començar amb la Ilíada i avui hem seguit amb el que es diria actualment la seva seqüela. Dues històries atribuïdes a Homer, que són molt diferents entre si, però unides per una mateixa pregunta. Què queda d'un heroi quan s'acaben les batalles? Gràcies per haver-me acompanyat en aquest llarg viatge al voltant de dos dels grans clàssics grecs. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles amb una nova obra i una nova història per descobrir. Fins aviat, aquí, a Entre Històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Un programa conduït per Elisabet Molet.

mucho.

De Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, exploradores i exploradors de l'univers musical, que un cop més us apunteu a un viatge sonor de dues hores per recórrer el món a través dels seus sons tradicionals i de tots aquells que se'n deriven. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada, portant saviesa i temprança, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors de l'univers musical.

0: Dia quasi esquerpa, la que ens brinda el gran King Ayisoba amb Pure Confusion, el seu setè àlbum, un disc de nou carregat, com és habitual en el músic ghanès, de potents missatges amb contingut polític i social que donen un sentit molt combatiu a un estil al mateix temps ancestral i avantguardista. Escoltarem d'entrada tres peces brutals de Pure Confusion, el nou àlbum de King Ayisoba, Property, Daycom i Tewo Gilige.
1: Brothers and sisters, let's listen to what King Ayisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

Agisova és, sens dubte, una de les veus musicals més singulars de Ghana, considerat el millor intèrpret mundial del Kologo, una mena de llaüt artesà de dues cordes fet amb una carbassa i recobert de pell de cabra. Ofereix cançons, com dèiem abans, de fort contingut polític i social, tot utilitzant tres registres vocals diferents, incloent-hi la veu del seu avi, que el posseïa quan era nen. La producció del disc Pure Confusion, a càrrec del britànic Adrian Sherwood, proporciona a les aguerrides composicions de King Agisova elements contemporanis del dub, el post-punk, la música industrial i el hip-hop. De tot plegat en sorgeix una música molt i molt peculiar dintre d'un gènere principalment ghanès, que pren el seu nom de l'instrument, abans esmentat. D'entre tots els intèrprets de Kologo que hem escoltat fins ara, sens dubte que King Agisova és el més conegut i reconegut arreu del món, per ser el més agosarat, el més compromès, i això ho vam poder comprovar en directe a l'edició de Womex a Katowice l'any 2017, el més potent a sobre d'un escenari. L'enregistrament de Pure Confusion, el setè treball discogràfic d'Agisova, es va realitzar en un estudi de Sherwood en la ciutat portuària britànica de Ramsgate, en directe i en una sola tarda, fet que dona a les cançons del treball una energia que probablement minvaria amb una gravació convencional pista a pista. Us deixem amb altres tres peces formidables del nou treball del gran King Agisova, Bemba, Endelange Taba i No Tradition, No Africa.

Anem ja amb la segona de presentació discogràfica d'aquesta edició de Més Enllà número 937 de la nostra 24 temporada en antena. Com fem sovint, arriba un canvi radical de registre, en aquest cas traslladant-nos a l'Índia, i no pas per escoltar folk contemporani, ans al contrari, ja que ens endinsarem en un territori absolutament tradicional i carregat de mística. Rag Mahal. Aquest és el títol del debut discogràfic de The Jamira Brothers, un duet pertanyent a la comunitat Manganillar, col·lectiu format per diverses nissagues de confessió musulmana sufí de músics tradicionals del desert de Thar, a l'estat de Rajasthan, famosa mundialment pel seu gran llegat de música popular. Aquesta obra posa de manifest la destresa vocal dels germans Rafiq i Latif Khan i el seu domini musical del Kamaicha, el Dolak i el Matka, amb cançons d'amor, devoció i celebració. Un vell homenatge al seu avi, el difunt Padma Sri Shakar Khan, el membre més important d'entre les 7 generacions de la nissaga Khan. Comencem escoltant un parell de perles del disc Rag Mahal, òpera prima de The Jamira Brothers, d'Ayam Do i Rail Gadi.

Rang Mahal, vet aquí un meravellós debut discogràfic de música sufí de l'estat indi de Rajasthan, obra del duet de Khamira Brothers, format pels germans Rafiq i Latif Khan, procedents de la localitat de Khamira, que dona nom al seu projecte de sons purament tradicionals. Les seves actuacions combinen el so evocador del kamaicha, instrument de 14 cordes, amb el tambor de mà anomenat tolak, el matka, pot de terrissa tradicional de l'Índia, el kartal, un claqué de fusta, i les potents harmonies vocals del duo. Després d'haver fet gires internacionals amb el projecte de Mangani Yar Seduction, han actuat en festivals importants com el Kennedy Center, el Womat Adelaide i el Jodhpur Reef. Una nota sobre l'enregistrament. Aquestes gravacions de camp en estèreo i d'una sola pressa es van realitzar a l'aire lliure a finals del passat mes de juny. Sota la calor i la humitat aclaparadores de l'estiu de Delhi, la capital índia, i amb l'anunci imminent del monsó, en algunes de les peces enregistrades s'hi poden sentir sons tènues del trànsit omnipresent, el cant dels ocells, nens jugant, una ràfega de vent i sons de feina de fons. Tot plegat dona el disc produït per Ankur Malhotra, un aroma d'autenticitat que seria molt difícil d'obtenir dins d'un estudi d'enregistrament. Us deixem una estona amb altres dues composicions hipnòtiques del disc Rang Mahal de Khamira Brothers, Bedlo i Ada Dungarilla.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Tornem a fer un radical gir de timó. Ara, en el marc de la nostra secció temàtica i periòdica de sons procedents dels països riberencs del nostre sofert mar mediterrani. A les tres primeres ens situarem en contrades italianes, amb una destacable varietat estilística. Anirem primer a l'illa de Sicília amb un altre debut discogràfic, Rama, obra del trio Nuara, que té alhora aromes arcaics i avantguardistes. Nuara, format per Michele Piccione, etnomusicòleg i multiinstrumentista, Federico Pipia, músic, electrònic i productor, i Gabriele Bazza, guitarrista i cantant especialitzat en tècniques vocals tradicionals, emprenen amb el seu projecte una regeneració del repertori de la tradició oral siciliana, basant-se en documents sonors recollits sobre el terreny a partir dels anys 50 del segle passat, entre d'altres, del llegendari etnomusicòleg nord-americà Alan Lomax. En la seva òpera prima, Rama, el trio Nuara utilitza l'electrònica per fer ressonar de maneres inèdites els instruments tradicionals de l'àrea siciliana i mediterrània, tot mantenint-se arrelats a les tècniques d'interpretació tradicionals. Les cançons originals adquireixen un nou significat dins d'un nou horitzó expressiu, tot establint una connexió profunda entre un univers arcaic i la sensibilitat de l'escena musical actual. Us deixem amb tres magnífiques composicions que sonaran sense interrupcions: Oracu, Enzuonu i Giwaza.
2: Quello che cantavano si mettia in testa, si mettia in biaia. Per quando tutte le gaitelle che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene. Che si contava fino a 22.

0: c'era uno che ha chiesto, a non vendeva mai niente, perché aveva un modo di guadagnare, poi ne aveva brutta, no? La verdura, e poi c'era: accattatevi l'occolo, bastate! Accattatevi l'occolo, bastate!
1: Es dirigim ara cap a la Serralada dels Apenins, bressol del disc Instabasua, creat i interpretat per dos grans mestres dels sons tradicionals del nord de la península itàlica, Stefano Balla i Daniele Scurati, artistes bregats que amb aquesta edició discogràfica donen nova vida al folklore de la regió coneguda com Quatre Províncies, on confluencien les províncies d'Alessandria, Gènova, Pavia i Piacenza, i on es manté viva i ben popular una tradició centenària de balls, cançons, festes rituals i ritus cíclics. Aquest extraordinari corpus musical cobra vida gràcies a la parella formada pel pífero, una mena d'oboè tradicional de doble canya que Stefano Balla remena amb mestria, i l'acordió, l'instrument del qual Daniele Scurati és un gran virtuós. L'activitat del duet, ara amb l'edició del disc Instabasua, té com a objectiu mantenir viva la música i la cultura d'aquesta zona muntanyenca i promoure la difusió mitjançant festes de ball, concerts, tallers i conferències. Stefano Balla i Daniele Scurati desenvolupen una doble tasca. D'una banda, actuen als pobles dels Apenins, on el ball continua sent un element fonamental de cohesió social en festes, casaments i carnestoltes, i de l'altra, participar en festivals i concerts tant a Itàlia com a la resta del món. Us deixem amb tres peces fantàstiques: Mazurka di Ivano, Polka i Usignolo.

Continuem endavant amb una tercera proposta que ens ha arribat recentment des de Terres Italianes, en aquest cas un altre debut discogràfic. Nubras és el títol de l'àlbum que tenim ara mateix entre les mans, una obra amb composicions originals de Nubras Ensemble, formació que va néixer de la trobada de músics de diversos països, tradicions i trajectòries artístiques, units per una visió compartida: explorar el patrimoni musical dels Balcans i transformar-lo en un llenguatge contemporani, obert i en constant evolució. En l'òpera prima homònima de Nubras Ensemble, els sons de l'Europa de l'Est s'entrellacen amb la música clàssica, el jazz i les tradicions folklòriques del sud d'Itàlia, creant un univers sonor, vibrant, capaç de traspassar fronteres geogràfiques i culturals, tot mantenint una identitat sòlida. En aquest nou projecte, amb seu al sud d'Itàlia, trobem un quartet de corda liderat per les violinistes Giuliani Tavari i Carla Mulas González, amb Igor Regari al contrabaix i Raquel Blueberger al violoncel, interactuant amb la veu potent de Roxana N., artista d'origen romanès i d'ascendència gitana, acompanyada per Giorgio Gadotti al saxo alt i al ney, Nino Conte a l'acordió i el reconegut percussionista italià Giovanni Locascio. Nubras Ensemble, doncs, esdevé un equipàs d'artistes de primera línia que ens conviden a un viatge sonor a través de la cultura gitana i les seves diverses expressions musicals cultivades en diverses zones del vell continent. Us deixem amb tres delícies del disc homònim de Nubras Ensemble: Froina, Dert i Inima Mea.

Anem amb la darrera presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 937, encara dintre de la nostra secció de Sons Mediterranis. Tenim entre mans una obra superba anomenada Patchworks, un disc creat i interpretat per un quartet de circumstàncies que ho és des de fa força anys, quasi dues dècades. Quatre virtuoses de les cordes, que amb el nom de Toxo, per al seu projecte, han editat recentment el quart treball discogràfic. Obra instrumental de textures sinuoses, Patchworks ens permet capbussar-nos en un peculiar univers sonor que connecta tradicions helèniques i escandinaves de manera tan subtil que es fa difícil dir exactament quina té una presència més significativa. Potser cap de les dues, però és cert que la lira grega de la gran Kelly Thoma es fa inconfusible en cada compàs de les composicions. A la talentosa grega l'acompanyen a Toxo, la francesa Leonor Billy amb la seva Nickel Harpa i les noruegues Anne Hitt amb el seu violí Hardanger i Sigrun Eng amb el violoncel. Bregades les quatre en territoris folk i de sons clàssics de diferents contrades, ens delectaran tot seguit amb dues delícies del seu nou àlbum, que com sempre sonaran sense pausa. Clear Corona Skies i Ametistos.

Com sempre, ens ho estem passant molt bé tot compartint amb vosaltres algunes de les músiques meravelloses que ens han arribat en els darrers mesos a la nostra discoteca. Però arriba l'hora de dir-vos adeu. Encara gaudim fins a completar les dues hores de programa amb les formidables composicions del disc Patchworks, última obra de Toxo, quartet fundat l'any 2008 a Oslo, la capital noruega, per quatre virtuoses de les cordes que han trobat en l'àmbit de la fusió un equilibri envejable. Els colors tonals de l'Orient Mitjà es troben amb la melanconia escandinava. Elements de música de cambra s'entrellacen amb la improvisació i el halling noruec, conviu en el mandilatos grec. Per experiència sabem que no tots els intents de fusió arriben a bon port. No ens sorprèn, perquè no és gens fàcil crear coses absolutament innovadores partint de tres o quatre tradicions atàviques. Toxo ho van aconseguir a la primera, ja fa quasi dues dècades, i en Patchworks, el seu nou disc, continuen demostrant que el que elles fan és absolutament irrepetible. Us deixem fins al final del programa amb més llaminadures sonores de Toxo, Melisanti, Once Upon a Time, Clear Halling, Tutti Gavian i, si queda temps, alguna més. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Hola, què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos un dia més, buscar una hora de la vostra vida setmanal per a dedicar-la al nostre programa, el Rock and Classics, per a gaudir amb nosaltres de la bona música rock. Avui recuperem una selecció musical que ja vam començar mesos enrere, ben tornats, per cert, després d'alguns dies de no ser amb vosaltres aquí al Rock and Classics. Recuperem una selecció de música d'amor. Què tenen les cançons d'amor? Doncs tenen moltíssimes coses. Poden ser positives, poden ser negatives si és que hi ha hagut un trencament, poden ser melancòliques, poden ser moltes coses. I començarem amb aquest èxit del 1987 del nord-americà Terence Trent D'Arby. Un disc de títol molt llarg, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Era el seu debut, publicat el 1987, que contenia perles com aquesta bonica balada.

que bonic, cançons com aquesta tan dolça, Sign Your Name, amb aquesta veu de Terence Trent D'Arby, que també ens crida molt l'atenció des del minut zero, perquè és una veu que pot ser molt, molt dolça o contundent quan comença a pujar una mica el volum i el to. Seguim ara amb més balades interessants, amb algunes que ja tenen força anys. Aquesta, per exemple, va sortir a la llum el 1984 de la mà de la banda de Hannover d'Alemanya, Scorpions. Una banda amb un molta mili a l'esquena i amb temes preciosos com aquest que ja sona, Still Loving You, perquè encara t'estimo. Així ho deien Scorpions.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Hi ha tot tipus, com dèiem, de balades, cançons més dolces, altres més reflexives. Aquesta a mi em sembla una joia, i és allò que diem sempre, les cançons dels heavies acostumen a ser de les millors en format balada. És curiós, eh? Un exemple, els Extreme, des del seu Porno Graffiti, publicat el 1990, i aquesta gran cançó, More Than Words.

descalça. Segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca. Sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra. M'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: programa presentat per Josep Maria Curado.
1: En aquesta edició de Hot Dance 80, a la història de la música dance, escoltarem i explicarem la vida d'un duet anomenat Pet Shop Boys. Porten ja 40 anys a sobre dels escenaris. I després, al meridià del programa, el número de la Billboard avui ens acompanyarà Christopher Cross. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance.

Pet Shop Boys és un duet de synthpop britànic conformat pel cantant i compositor Neil Tennant i el teclista i compositor Chris Love. Format a Londres el 1981, va tenir el màxim esplendor durant a mitjans dels 80 fins a finals dels 90 i fins a la data d'avui encara fan vols. El grup ha venut més de 100 milions de discs en tot el món.

com que tenien en comú la seva afició a la música, Tennant escrivia com a crític musical Smash Hits, una revista musical que va deixar d'existir el 2006. Varen decidir escriure junts, malgrat la disparitat de gustos artístics entre ells. A Neil li agradava la música clàssica i a Chris el dance. Originalment es varen dir Western Girl, degut al gust pel centre londinenc, i amb el seu nom varen etiquetar algunes cintes demo que després varen canviar el seu nom actual, recordant a un amic que ambdós treballaven en una botiga de mascotes. A Tennant particularment li va agradar aquest nom perquè sonava com el d'un grup de rap, o sigui que el nom de la botiga d'animals és degut a que allà treballava un seu company.

guanyadors de 3 premis Brit i nominats en 6 ocasions als Grammys, des del seu debut el 1984, el duet ha llançat 14 àlbums d'estudi, dels quals 8 varen ingressar dintre del top 10 als UK Charts, i 44 dels seus senzills han alcançat el top 20 i el 22 al top 10. A més de 4 números 1, Western Girl, It's a Shame, Always on My Mind i Hearts.

amb una cançó que és originària, com vàrem dir en l'edició anterior, de la història de la música dance, una cançó original dels Village People, i que els Pet Shop Boys també varen triomfar. Estem parlant de Go West, una formació la que podríem dedicar-li els 60 minuts del programa, però li dediquem doncs un espai com li dediquem a la resta de formacions.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens està acompanyant Kim Smith, que va néixer a Londres el 18 de novembre de 1960, més coneguda com a Kim Wilde. Va aconseguir la fama el 1981 amb el seu èxit Kids in America. Ha tingut diferents cançons que han estat número 1, com aquesta, Cambodia. I el 1988 va acompanyar Michael Jackson com a talonera en el tram europeu de la gira Bad World Tour.

Estem escoltant Tell Me, una cançó original dels Fan Fan. Aquest és però un remix fet pel DJ Benny Brand, un DJ que hem dit sempre que és d'Holanda però que viu a Canadà. Estàs escoltant Hot Dance 80 en un programa anomenat Grans Èxits Dance 80. Una llista que hem fet a Spotify que de moment passa per les 810 cançons. Podeu escoltar una llista de 78 hores i 48 minuts amb la música que sonava a les pistes de ball, a les discoteques dels 80.

Will Be Together és un senzill de la cantant alemanya Sandra, extret del seu àlbum Into a Secret Land. La van presentar aquesta versió dance que va sortir en maxi single perquè els DJs la poguessin punxar a les pistes de ball.

Ell és Muriel Dach. És una cantautora belga activa a la dècada dels 80 a França. Tot i que, escoltant el començament de la cançó, sembla que sigui de Pino Danjo. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. I ens pots enviar una nota de veu al 626-440-111. I seguim a França amb Caroline Loeb i Stella Watts. I és que, com hem dit sempre, Hot Dance 80, ens agrada escoltar els grans èxits, cançons no tan conegudes, lents, que sobretot es punxaven els diumenges a la tarda, com aquest de Caroline Loeb.

cançó que m'encanta, que la punxo des del 1983 i que cada vegada que l'escolto em posa les peles de punta. I és que aquesta formació avui en dia encara pugen a sobre dels escenaris. Estem parlant dels Human League amb el seu Don't You Want Me. Ens portarà fins al meridià del programa en el que escoltarem el número 1 a la Billboard.

0: break. Tots els números 1 de la Billboard de Hot Dance 80.
1: Christopher Cross va néixer a San Antonio, Texas, el 3 de maig de 1951. Cross tocava en un grup d'Austin anomenat Flash abans de signar el seu contracte amb Warner Bros., mercès al qual va publicar el seu primer àlbum anomenat Christopher Cross el 1979, pel qual va guanyar 5 premis Grammy. Va rebre en una mateixa gala els 4 premis principals: millor gravació, millor cançó, millor àlbum, millor artista novell. D'aquest àlbum destaquen les cançons Sailing, que estem escoltant, que va ser número 1 el 30 d'agost de 1980, Red Light Wind, Never Be The Same.

0: Josep Maria, em poses una cançó?
1: I tant que sí, Mònica, et poso una cançó. Ells són els Johnny Hedges i això és el Shattered Dreams.

Això és un remix del 2008 d'aquesta cançó original de Johnny Hedges, Shattered Dreams. I seguim a Anglaterra, ara amb els Level 42 i les cançons de l'amor, Lessons in Love.

la banda britànica Level 42. El seu quart àlbum, Standing in the Light, va col·locar entre els dos primers de les llistes d'èxits The Sun Goes Down, Living It Up, al Regne Unit, el 1983. Com a curiositat, aquest tema està gravat amb la banda de funk americana Earth, Wind & Fire.

Des de la teva ràdio preferida estàs escoltant Hot Dance 80. Un programa que porta 15 anys en antena. I en el que us punxem la música dance dels 70s, 80s, 90s. Alguns mashups fets actualment, alguns remix fets actualment. Anem ara a escoltar un megamix. En aquesta ocasió serà de Dan Harrow.

un mica amics amb els èxits de Dan Harrell. I és que Hot Dance 80 al començament durava 3 hores, allà es podien punxar megamixos sencers, fer sessions, fer llistes d'èxits. Ara amb 60 minuts estem una mica més limitats, però així us oferim tots els èxits que funcionaven a les pistes de ball als anys 80. I de Dan Harrow a la Maria Vidal. Aquest potser va ser el seu One Hit Wonder. Això és Body Rock.

i la música de Bunny Rock, de la Maria Vidal, ens portarà amb un gran èxit d'un intèrpret anomenat Billy Ocean. Potser no va tenir l'èxit que va tenir Get Out My Dream, Get Into My Car, surt del meu somni, entra al meu carro, però Lover Boy va ser el segon senzill de l'àlbum del 84, Suddenly, produït per Keith Diamond i Robert Lynch.

Els grans èxits de la música dance dels 80s a Hot Dance 80, el teu programa setmanal. Altres emissores s'escolten diàriament, però el normal és un cop per setmana teniu un programa dedicat a la música dance dels 80, al que volem fer l'amor i no la guerra. Això és el 19, una cançó de Paul Hardcastle.

0: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.
1: Això és una cançó de Paul Hardcastle anomenada 1919. I és que els líders polítics no poden fer res més que liar guerres pel món, anar matant gent, i després, malauradament, els intèrprets doncs, fan versions de cançons d'aquelles guerres. Paul Hardcastle va fer la versió en anglès i després també va fer la versió en espanyol. I és que als 80 hi havia només un canal de televisió, Televisió Espanyola, i la 2 eren dos canals de Televisió Espanyola, la televisió en el seu moment del règim i després del govern de torn.
2: En Vietnam fue 19.
1: Després van néixer les televisions privades i van canviar les coses, però en aquell moment això sonava a les televisions públiques.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
1: Esta vida es bella.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

I amb aquesta sessió tanquem el programa d'avui. Jo sóc DJ Romo i aquesta sessió també la teniu al meu canal de YouTube, DJ Romo Music. I doncs ens veiem al següent programa. Adeu!

Cubelles. RadioCubelles.com. Not emotion, not emotion.